Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La forta tempesta registrada ahir pel matí ha deixat abundants registres d'aigua que han fet augmentar de forma perillosa el caudal del riu Ripoll. Ahir l'Agència Catalana de l'Aigua va informar que Montcada i Reixac es va superar el llindar d'alerta de 142,5 metres cúbics per segon, ara ja tornant a la normalitat. També es van registrar diferents avaries elèctriques. La més important va afectar diversos equipaments i comerços de la zona del mercat municipal de Ripollet. La incidència va començar al migdia i es va allargar durant gran part de la tarda. El Fòrum Soterrem l'Autopista es mostra decepcionat amb la nova proposta de la Generalitat sobre la C-58. En una nota de premsa emesa als mitjans de comunicació, el Fòrum Soterrem l'Autopista considera que la solució proposada continua centrada a reduir l'impacte acústic sobre els edificis més propers a l'autopista, però oblida els greus problemes de connexió entre els dos nuclis habitats de Ripollet que genera la C-58. Recriminen que l'impacte sonor només es veu reflectit amb els carrils en sentit Barcelona i no en el conjunt de l'autopista. A banda, consideren insuficient rebaixar a 90 centímetres la calçada i reclamen propostes més antigues on es rebaixava a 3 metres. També consideren que la proposta no inclou la font del Patricó, per la qual cosa reclamen l'actuació com una forma de recuperar l'espai degradat. I tanquem un punt d'agenda. Avui continuen els actes de la Setmana de la Gent Gran amb contacontes de la Setmana de la Gent Gran a 5:45 a la Biblioteca Municipal. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada a la nostra pàgina.
4: You got me on Facebook.
3: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
5: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
6: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.

Bon dia. Bon dia, bona hora. Són les 10 i 5 minuts d'un dimecres, dia 30 de setembre, últim dia del mes. Avui és Sant Jeroni, felicitats. I com cada dimecres i cada dijous, te deu un aquí amb els matins pop-rock. Déu-n'hi-do l'aigua que va caure ahir, eh? I després de la pluja, sol, calor, xafogor. I avui comencem, doncs, un bon dia amb molta sol. I fins a l'avui estarem aquí amb els matins pop-rock. I ho fem amb l'orquestra de Fausto Papetti.

0: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.

Un tema de l'any 1954 de senyor Bill Haley, que no té lletra aquesta cançó, només diuen Strange Jacket, tot el rato igual. A punt d'arribar ja a les 11.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La forta tempesta registrada ahir pel matí ha deixat abundants registres d'aigua que han fet augmentar de forma perillosa el caudal del riu Ripoll. Ahir l'Agència Catalana de l'Aigua va informar que Montcada i Reixac es va superar el llindar d'alerta de 142,5 metres cúbics per segon, ara ja tornant a la normalitat. També es van registrar diferents avaries elèctriques. La més important va afectar diversos equipaments i comerços de la zona del mercat municipal de Ripollet. La incidència va començar al migdia i es va allargar durant gran part de la tarda. El Fòrum Soterrem l'Autopista es mostra decepcionat amb la nova proposta de la Generalitat sobre la C-58. En una nota de premsa emesa als mitjans de comunicació, el Fòrum Soterrem l'Autopista considera que la solució proposada continua centrada a reduir l'impacte acústic sobre els edificis més propers a l'autopista, però oblida els greus problemes de connexió entre els dos nuclis habitats de Ripollet que genera la C-58, recriminant que l'impacte sonor només es veu reflectit amb els carrils en sentit Barcelona i no en el conjunt de l'autopista. A banda, consideren insuficient rebaixar a 90 centímetres la calçada i reclamen propostes més antigues on es rebaixava a 3 metres. També consideren que la proposta no inclou la font del Patricó, per la qual cosa reclamen l'actuació com una forma de recuperar l'espai degradat. I tanquem un punt d'agenda. Avui continuen els actes de la Setmana de la Gent Gran amb contacontes de la Setmana de la Gent Gran a 6:15 a la Biblioteca Municipal. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
4: Amb Ramon Argenter.

Bueno, ja comença a ploure una altra vegada. Cau amb poques gotes. Però el temps amenaça pluja. I aquí estaran plovent cançons fins arribar al punt de la una.

també repassant grans cançons ranxeres, com aquest tema de Lola Bertran. No pude dormir quan són les 11 i 14 minuts. Han dit que avui el començament del programa era San Jerónimo. Doncs fa molts anys, quan el grup The Shadows va, diguéssim, abandonar una miqueta el cantant Cliff Richard, que era Cliff Richard i Los Shadows, gravaven amb Cliff Richard, també gravaven amb solitari, temes instrumentals, i van dedicar un tema al gran indio. Jerónimo era un gran jefe indio, i li van dedicar aquest tema, Los Shadows, Jerónimo.

0: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3.
1: A veure, 91.3! A veure, que si sona, que no sona, Montserrat, que no sona.
2: A veure, què no sona, papa?
1: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són tres.
2: Però què dius, terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
1: Això. Però quina hora és? A quina hora és?
2: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
0: Matins Pop Rock. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
3: Amb Ramon Argenter.

El tema principal de la pel·lícula Gosha, ritme de sardanes per l'orquestra contemporània. Quan són les 11 i 50 minuts i 27 segons. Ray Conniff, Blue Moon.

Es la historia de mi amor, de l'italià Toni Dallara. A punt d'arribar a les 12, anem amb un tema d'Elvis, Elvis Country, Nunca verás el mañana.

0: Gran tema d'Elvis, un tema Nunca Verás la Mañana. Aquesta, és curiós fer aquesta cançó perquè mentre l'orquestra va pujant cada vegada més de to, ell va pujant més la veu. Les 12.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. La forta tempesta registrada ahir pel matí ha deixat abundants registres d'aigua que han fet augmentar de forma perillosa el caudal del riu Ripoll. Ahir l'Agència Catalana de l'Aigua va informar que Montcada i Reixac es va superar el llindar d'alerta de 142,5 metres cúbics per segon, ara ja tornant a la normalitat. També es van registrar diferents avaries elèctriques. La més important va afectar diversos equipaments i comerços de la zona del mercat municipal de Ripollet. La incidència va començar al migdia i es va allargar durant gran part de la tarda. El Fòrum Soterrem l'Autopista es mostra decepcionat amb la nova proposta de la Generalitat sobre la C-58. En una nota de premsa emesa als mitjans de comunicació, el Fòrum Soterrem l'Autopista considera que la solució proposada continua centrada a reduir l'impacte acústic sobre els edificis més propers a l'autopista, però oblida els greus problemes de connexió entre els dos nuclis habitats de Ripollet que genera la C-58. Recriminen que l'impacte sonor només es veu reflectit amb els carrils en sentit Barcelona i no en el conjunt de l'autopista. A banda, consideren insuficient rebaixar a 90 centímetres la calçada i reclamen propostes més antigues on es rebaixava a 3 metres. També consideren que la proposta no inclou la font del Patricó, per la qual cosa reclamen l'actuació com una forma de recuperar l'espai degradat. Tanquem un punt d'agenda. Avui continuen els actes de la Setmana de la Gent Gran amb contacontes de la Setmana de la Gent Gran a 6:15 a la Biblioteca Municipal. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada la nostra pàgina.
5: You block me on Facebook.
4: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio. Enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
6: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
0: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.

Les 12 i 4 minuts d'un dimecres, dia 30 de setembre del 2026. Avui acabem el mes. Demà comencem el mes 10, dia 1 d'octubre. I sembla ser que continuarà fent sol i calor. Ara són les 12 i 4 minuts i 30 segons. Continuem fins a l'una amb els matins pop-rock. Rhythm! Rhythm!

0: que serás en mi vida mi gran pasión.
1: A Ripollet Ràdio, matins pop rock, al 91.3.
2: A veure, 91.3. A veure, que si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
3: A veure, què no sona, papa?
2: Los terneros aquells que canten, que toquen música, que parlen, que són tres.
3: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
2: Això. Però a quina hora és?
3: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
2: A veure, 91.3. A veure, que si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
3: A veure, què no sona, papa?
2: Los terneros aquells que canten, que toquen música, que parlen, que són tres.
3: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
2: Això. Però a quina hora és?
3: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
1: Matins Pop Rock. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
4: Amb Ramon Argenter.

Aquesta cançó pertany a una pel·lícula, La colina de l'adiós, que sortia a William Holden. I la cançó es diu Tres monedas en la fuente, i la canta Frank Sinatra. Les 12 i 48 minuts.

A punt d'arribar a la una amb Dolly Parton. Plou. Plou, plou, però plou. Demà a les 10 tornarem. Adéu-siau, bona tarda.

0: Butlletí informatiu.
1: Us parla Mar Batalla Poveda. La forta tempesta registrada ahir pel matí ha deixat abundants registres d'aigua que han fet augmentar de forma perillosa el caudal del riu Ripoll. Ahir l'Agència Catalana de l'Aigua va informar que Montcada i Reixac es va superar el llindar d'alerta de 142,5 metres cúbics per segon, ara ja tornant a la normalitat. També es van registrar diferents avaries elèctriques. La més important va afectar diversos equipaments i comerços de la zona del mercat municipal de Ripollet. La incidència va començar al migdia i es va allargar durant gran part de la tarda. El Fòrum Soterrem l'Autopista es mostra decepcionat amb la nova proposta de la Generalitat sobre la C-58. En una nota de premsa emesa als mitjans de comunicació, el Fòrum Soterrem l'Autopista considera que la solució proposada continua centrada a reduir l'impacte acústic sobre els edificis més propers a l'autopista, però oblida els greus problemes de connexió entre els dos nuclis habitats de Ripollet que genera la C-58, recriminant que l'impacte sonor només es veu reflectit amb els carrils en sentit Barcelona i no en el conjunt de l'autopista. A banda, consideren insuficient rebaixar a 90 centímetres la calçada i reclamen propostes més antigues on es rebaixava a 3 metres. També consideren que la proposta no inclou la font del Patricó, per la qual cosa reclamen l'actuació com una forma de recuperar l'espai degradat. I tanquem un punt d'agenda. Avui continuen els actes de la Setmana de la Gent Gran amb contacontes de la Setmana de la Gent Gran a 5:45 a la Biblioteca Municipal. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La forta tempesta registrada ahir pel matí ha deixat abundants registres d'aigua que han fet augmentar de forma perillosa el caudal del riu Ripoll. Ahir l'Agència Catalana de l'Aigua va informar que Montcada i Reixac es va superar el llindar d'alerta de 142,5 metres cúbics per segon, ara ja tornant a la normalitat. També es van registrar diferents avaries elèctriques. La més important va afectar diversos equipaments i comerços de la zona del mercat municipal de Ripollet. La incidència va començar al migdia i es va allargar durant gran part de la tarda. El Fòrum Soterrem l'Autopista es mostra decepcionat amb la nova proposta de la Generalitat sobre la C-58. En una nota de premsa emesa als mitjans de comunicació, el Fòrum Soterrem l'Autopista considera que la solució proposada continua centrada a reduir l'impacte acústic sobre els edificis més propers a l'autopista, però oblida els greus problemes de connexió entre els dos nuclis habitats de Ripollet que genera la C-58, recriminant que l'impacte sonor només es veu reflectit amb els carrils en sentit Barcelona i no en el conjunt de l'autopista. A banda, consideren insuficient rebaixar a 90 centímetres la calçada i reclamen propostes més antigues on es rebaixava a 3 metres. També consideren que la proposta no inclou la font del Patricó, per la qual cosa reclamen l'actuació com una forma de recuperar l'espai degradat. I tanquem un punt d'agenda. Avui continuen els actes de la Setmana de la Gent Gran amb contacontes de la Setmana de la Gent Gran a 5:45 a la Biblioteca Municipal. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'InfoRipollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Thalia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
4: A Ripollet Ràdio tenim un espai de poemes, música, cançons, reflexions i comèdia. Tot per emocionar-te, somriure i deixar-te portar per la màgia de les paraules i les melodies. El podreu escoltar els primers dimecres de mes a les 7 de la tarda. L'Eden amb Rosa Melània. Us espero amb la il·lusió de sempre.
5: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho. Sí, es ese día que está en medio de la semana. 3 días por delante y 3 días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
6: Y el del medio de los chichos.
5: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el hombre lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Ah, muy bonitos los jueves. Sí, señor.
7: ¡Ay, qué bonito!

diuen la història, no sé si és veritat o no, que es va prometre, tenia 15 anys, i diu que se la va violar, per això va anar a la presó, a la seva nòvia, que es deia Maybelline. I va fer una cançó anomenada Maybelline, que es va convertir, deien, el himno de los cantantes negros, no, dels negres. I ella li va donar les gràcies per dir, gràcies per fer-me aquesta cançó. Diu, no, si aquesta cançó no era per tu. Per una vaca que tenia el seu tio en una granja de Missouri. Allà tenia, i li va dedicar la cançó a la vaca Maybelline. Però anem amb aquest tema, que aquí a Espanya va arribar de la mà d'Enrique Guzmán, dels Team Tops, amb Ben Johnny Ben, i és precisament Johnny Be Good, Chuck Berry.

0: You Let Me All Alone de Dillon y Jackie en un saxo muchísimo más profundo. Y este es el Lennon Jacket que a mí personalmente me gusta por su enorme personalidad. Hombre, personalidad para la voz que viene ahora, Ramón.
1: Sí, sí. Va néixer a Madrid el 29 d'agost de 1924. Va ser la germana petita de quatre germans, Carmen, Juan i Antonio, que era enginyer responsable del Pantano Granadino de Cubillas. La gran Maria Dolores Fernández Pradera. Va néixer el 29 d'agost de 1924 a Madrid i va morir el dia 28 de maig del 2018 a l'edat de 93 anys també a Madrid, però estava molts anys vivint entre Espanya i Xile. La gran dama de la canción, Maria Dolores Pradera, íntima directa de la Flor de la Canela.

0: Ahora, Camochola a su olivo y Cacerdo a su cochinera. ¡Yu! ¡Yu! ¡Yu! ¡Yu! ¡Yu!
1: ¡91.3 Ripollet Radio!
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. La forta tempesta registrada ahir pel matí ha deixat abundants registres d'aigua que han fet augmentar de forma perillosa el caudal del riu Ripoll. Ahir l'Agència Catalana de l'Aigua va informar que Montcada i Reixac es va superar el llindar d'alerta de 142,5 metres cúbics per segon, ara ja tornant a la normalitat. També es van registrar diferents avaries elèctriques. La més important va afectar diversos equipaments i comerços de la zona del mercat municipal de Ripollet. La incidència va començar al migdia i es va allargar durant gran part de la tarda. El Fòrum Soterrem l'Autopista es mostra decepcionat amb la nova proposta de la Generalitat sobre la C-58. En una nota de premsa emesa als mitjans de comunicació, el Fòrum Soterrem l'Autopista considera que la solució proposada continua centrada a reduir l'impacte acústic sobre els edificis més propers a l'autopista, però oblida els greus problemes de connexió entre els dos nuclis habitats de Ripollet que genera la C-58, recriminen que l'impacte sonor només es veu reflectit amb els carrils en sentit Barcelona i no en el conjunt de l'autopista. A banda, consideren insuficient rebaixar a 90 centímetres la calçada i reclamen propostes més antigues on es rebaixava a 3 metres. També consideren que la proposta no inclou la font del Patricó, per la qual cosa reclamen l'actuació com una forma de recuperar l'espai degradat. I tanquem un punt d'agenda. Avui continuen els actes de la Setmana de la Gent Gran amb contacontes de la Setmana de la Gent Gran a 6:15 a la Biblioteca Municipal. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio
1: 91.3 FM.
2: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
3: Baba, vull ser artista.
2: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
4: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
5: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella aunque solo uno fuera.
6: Tant si ets amic dels llibres com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres, un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
7: Va, cago en la mare que et va matricular.
6: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.

0: 91.3.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

com sempre, i una setmana més sobrepassats amb el munt d'àlbums que arreu del món, en el que fa referència a la música country, s'extreuen àlbums senzills i no donem a l'abast per portar-los tots. Un d'ells és aquest disc que celebra el 50è aniversari del món de la música dels Bellamy Brothers. Bé, uns quants més, però va ser el 1976 quan aquesta gent va començar a cridar l'atenció. 50 Years On es diu l'àlbum, i també el senzill que ens han portat amb aquestes memòries de música, de carretera, de milles corregudes i de països visitats, entre ells aquí, a Barcelona, també van estar amb el seu moment. 50 Years of Music és el títol d'aquestes projeccions dels Bellamy Brothers, de dos dels germans més importants que ha donat la música country en tot aquest temps. I 50 anys després encara continuen junts i portar-nos temes com aquest 50 Years On que acabem d'escoltar, o aquí, amb vosaltres, i el temps de country, el club del country, aquesta que escoltem ara mateix, des del mateix àlbum, és Same Old Sad Old Song.

El Club del Country amb Rafael Cordí una setmana més. El que celebrem són els 50 anys dels primers èxits a les llistes dels Melamy Brothers, perquè de fet aquest duo de germans es va començar a fer escoltar a finals dels anys 60 i fins i tot ja havien publicat algun senzill, com per exemple una cançó en la qual només en David hi era resaltat, el Nothing Heavy, que no va tenir cap èxit. Suggeriment del bateria de Neil Diamond, en Dennis St. John, varen realitzar el senzill Let Your Love Flow, escrita per un dels companys de carretera de Neil Diamond, en Larry Williams, i aquest va ser un número 1 als Estats Units, no només en country sinó també en llistes de música pop, i a més en diversos països arreu del món els van portar a fer una gira multitudinària. El que celebrem són els 50 anys d'aquest Let Your Love Flow, el primer gran èxit, debut, podríem dir, com a senzill dels dos germans, dels Bellamy Brothers, en David i en Howard. Ells ens han portat aquesta segona cançó que hem escoltat, aquest Same Old Sad Old Song, des d'aquest àlbum que ens recull els 50 anys de la seva carrera artística. Ens recull, no, de fet és un àlbum nou amb cançons com les que escoltarem també a continuació. Una tercera, si voleu acompanyar-nos per escoltar el tema que porta el nom de Hula Moon.

continuen mantenint la màgia amb la seva música i en la seva veu. Qui ho diria, doncs, que en David, el germà petit, acaba de celebrar el seu 76è aniversari, mentre que el germà gran, en Homer Howard, acaba també de firmar ja el seu 80è aniversari. Els Bellamy Brothers ens han acompanyat al començament d'aquesta edició del Club del Country i ho fan ara mateix amb un duo, o un trio, hauríem de dir, amb una de les cantants també històriques de la música d'aquells anys, Jenny Frakey, amb Windows, Not Walls.

Un senzill que ara aviat farà 10 anys va arribar al número 1 de les llistes americanes. Aquesta cançó, anomenada I Call You a Love Song, pertanyia a l'àlbum Hero de l'extraordinària artista que és la Maren Morris. Del seu àlbum de debut, el Hero del 2016, la mateixa Maren Morris va escriure aquesta cançó amb Jimmy Robbins i Laura Velst. És un dels temes que es trobava amb aquest àlbum, amb aquest Hero, com dèiem, el primer treball discogràfic que contenia 11 cançons. Poc després va sortir una edició de Lux que incluïa 3 temes més, fins a arribar als 14. I ara s'ha publicat, aquest 2026, una altra edició, en aquest cas amb fins a 6 temes més, alguns dels quals són peces originals, demos originals de cançons que trobaven a l'àlbum, com el Sugar, el Company You Keep, I Wish I Was i Drunk Girls Don't Cry. En total, que aquest àlbum té un munt de cançons, perquè si el voleu disfrutar val realment la pena. 20 peces per gaudir de la música 10 anys després de Maren Morris, en cançons que també van triomfar en aquest moment, perquè si hem recordat aquesta que acabem de presentar-vos, aquest I Call of Use Love Song, número 1 del Use Can't Replay, també podien recordar altres cançons fabuloses, com per exemple el tema anomenat My Church, que ha estat un dels meus preferits.

magnífica intèrpret d'Arlington, a Texas, on va néixer el 10 d'abril del 1990 i que s'ha passejat per les llistes d'una manera magnífica, tot i que les darreres cançons que ha publicat d'ençà del 2022, pràcticament cap d'elles ha arribat a trepitjar les llistes americanes, però continua sent una artista a seguir. Una de les cançons noves que es troben amb aquest disc, Second Wing, del Hero, és We Can't Be Friends.

una passada la música d'aquest duo que ens aporten country modern i tradicional tot barrejat, format per una parella de marit i muller, Tim i Taylor, Tim Gore i Taylor Gore, ell ha agafat el cognom del seu home. Són coneguts pel seu estil autèntic de la cultura, bàsicament amb molt de western també, tocant de l'oest americà, i es divideixen el temps entre Colorado i Nashville, òbviament. En Tim és originari de Corbin, a Kentucky, i la Taylor és de Grants Pass, d'Oregon. Es van conèixer a Nashville, es van formar com a duo el 2014 i finalment es van casar el 2021. A principis de 2026 van llançar el seu àlbum titulat The Whiskey Still Burns. Watch a Say We Don't és una de les cançons, i aquesta n'és una altra d'elles, la que dona nom amb aquest treball discogràfic.

És fabulosa la música de Tim and Taylor, així es fan anomenar ells dos, aquesta parella, que ens condueix, al meu entendre, molt bona música, i falta que feien també l'actualitat de la música country per donar aquest toc més característic, més tradicional a la música moderna. Tim and Taylor, amb una tercera i darrera cançó d'aquest disc, la que és una peça d'amor que es diu When You Love a Cowboy.

És una de les cançons populars, Other Side of Lonely, de la llarga durada d'aquest intèrpret que avui us presentem també amb el nostre programa In What It Looks Like. És la música de Brandon Whisham, cantant i compositor emergent de música country originari de Savannah, de Georgia, i criat a Williamstown, a Carolina del Sud. Conegut per la seva veu profunda, amb unes lletres molt emotives, ha aconseguit darrerament fer-se un lloc destacat en la indústria actual de Nashville. El gran Sal el va fer amb una cançó, Pain Won't Last. Va ser la primera cançó que va escriure dedicada al seu pare, que acabava de morir. Un tema que va cridar l'atenció de la superestrella del country actual, Bailey Zimmerman, que la va incloure amb el seu àlbum de platí, Religiously, The Album. Aquest impuls hi va valdre Whisham un contracte global de publicació en Warner Chappell Music i The Core Entertainment. A partir d'aquí, ell s'ho ha currat endavant amb la seva música. Recentment ha debutat el gran Old Opry. D'aquest àlbum, Ain't What It Looks Like, recordem també la cançó Tears in Her Tequila, que també forma part d'un EP

Ens encanta la música i presentar-vos àlbums com aquests nous d'aquesta setmana que us hem portat: Bellamy Brothers, Maren Morris, Steven Taylor o Brandon Wisham, amb aquest disc que us portem a terme. Amb Nothing Left to Burn tanquem aquest cercle de tres cançons presentant el seu disc Ain't What It Looks Like. Ell és el cantant de Georgia, com he dit, radicat a Carolina, Brandon Wisham.

Recte final del nostre espai i anirem amb una veu dolça com poques, perquè aquesta artista, nascuda el 8 de gener de 1975, que ens acompanyarà amb els minuts finals del Club del Country, nascuda a Houston, a Texas, és la Catherine Tiff Merritt. Alguns la consideren molt country. De fet, va estar nominada amb el seu àlbum Tambourine per un Grammy com a millor àlbum de country, i d'altres no ho consideren tant. Nou àlbums d'estudi, un d'ells una edició d'aquestes que en diuen de luxe, el del Traveling Alone. Sugar és el darrer àlbum que ha publicat el 26 de juny amb One Riot Records. Escoltem la cançó que obre el disc, aquest tema preciós, com tots els seus, que porta el nom de Finest Feelings.

Va fer 20 anys ja del seu únic èxit a les llistes de música country, aquell disc anomenat Tambourine, que va publicar el 2004 amb el senzill Good Hearted Man, que va ser un número 60, un èxit menor a les llistes de country, la seva única aparició. Per mi que és un artista que valia molt més del que les llistes indiquen i val la pena escoltar la seva discografia. Precisament l'any passat va editar una edició de luxe d'aquest àlbum, d'aquest Tambourine, i a més va editar també una col·lecció impressionant de demos enregistrades a la cuina de casa seva amb aquella època. Time and Patience, Tambourine Kitchen Recordings on One Riot Records. Va ser magnífica. Ella mateixa es definia com una bona escriptora, no de les millors, amb una banda que no era prou bona, però que tenia gran gent i grans amics. Això és el que ens ha portat la Thief Merritt amb aquestes cançons per acomiadar el programa d'avui. Una més d'ella, d'aquest darrer àlbum que ha publicat. Look What Love Just Did és el tema que us presentem des del seu Sugar, àlbum de 2026. Que vagi tot molt bé, ens retrobem la setmana que ve. Adéu-siau.